0: Yesu bema ebeye bisi ate obi atu mi anya no
1: atu mi anya no
0: ade wo so fo bisu atu mi anya no mame se yesu bema yesu bema
1: ebeye
0: yesu se obe moa se obe moa ebeye ayo mame se yesu bema